0: Si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blu Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blu Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

Online amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores,

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: els nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y BluRadioFM.es. La radio con mejor color.

0: coneixes estan. I està el tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'esballato. I està l'escantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessi Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Home, con las mejores persianas, enrollables de aluminio o PVC, o alicantinas de madera o plástico. Y por si no lo sabías, también son especialistas en mosquiteras y cortinas. Ellos se encargan de todo. Tú solo tienes que llamar al 607-288-668. Están en Partida del Plano sin número, en Annam. Visítalos en su web. Persianas Blay, la protección que tu hogar necesita.
1: Don Chuguri, cantem aquí a la fresca.
0: Amics d'Esporches, ja estem en estiu. Si no, pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porches, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia, fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recorda, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 92 02. 96 050 92 02. En el Facebook en Porche Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porches.
2: A tu lado estés donde estés.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Los 50 de Blu Radio con Alex Elfa.
1: Escúchanos en bluradiofm.es y descubre Plataforma Blu, donde todo converge.
2: 3, 2, 1, ignition.
3: Fira Música, Fira Chativa.
4: Música y festa a la Murtam. Dissabte, 15 d'agost, a partir de les 21 hores, nit jove, amb La Fúmiga, Romantic Dimoni i Naina. Diumenge, 16 d'agost, a les 23 hores, nit electrollatina, amb Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Gontero.
3: I amb entrada gratuïta, dimarts, 18 d'agost, a les 23 hores, nit dels 80 amb OBK i Cara B.
4: Venda d'entrades a entradas360.com. I a més, dimecres de neu a les 23 hores i amb entrada gratuïta, homenatge a Camilo VI. Amb Dani Diges i la Camilo Big Band. No oblides que del 14 al 18 d'agost també tens el festival al RAS, al Jardí de la Pau, i les actuacions dels grups locals al Palacet.
3: Fira't música, Fira Xàtiva.
4: Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250, per privilegi de Jaume I.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Josem i un servidor, Javi Viva, sí que t'ajut a la localitat de Cerdà. Ho dic, moltíssimes gràcies, eh? I esperem repetir. Feixes agraïments, anem a començar el Territori Remember una setmana més amb les salutacions gratíssimes de Javi Viva, sí que t'ajut. Ai, que mos oblidava, DJ Catena, per qüestions molt personals, no va poder actuar, eh? Fer arribar una fortíssima salutació per a DJ Catena, que està passant moments delicats. Avant, tira el carro, amigacho José. Vinga, va. I com totes les setmanes, sigues amigos, sigues amigos.

més veterans de la casa sabran la versió original de qui era. Sembla que el Duran Duran són els artistes que van traure el seu dia Dance With Me. En este cas, Paul Van Drive. El remix. I el següent, un arxi conegut també, sobretot en la discoteca Alquimia, sempre que s'apartant i tot, quan passava el tren entremig de la pista. The Night Train. Robótico Rejecto.

cosetes xules que feien en l'any 1987 la banda de rock Living Without You de Motiv. En este cas el tema, el seu vocal, Dan Jericho, no, sí, Dan Jericho en este cas. Any 1987. El pareix del rock, passàvem a ballar-ho en la ruta del bacalà. El primer disc es va fer al menat de Sound of Music, que està inclòs el tema que és Demotip. En este cas escoltem el remix del 96, així n'hi ha molta information, eh? Des de UK.

Alpera, Ferri, Corste. Amb aquest tema arribem a la fi del territori de Remember. Setmana complida, programa complit. Con totes les setmanes donant-te les gràcies per estar allà al costat de la ràdio escoltant el programa. Miles de thank you. Les salutacions cordialíssimes de Javi Viva, Secretario. Res més, adeu i fins la setmana que ve.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.